Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.

0: La ràdio musical de Catalunya.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent...

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

teves estrelles com si cantessin davant teu. Els beats com si fossin el batec del teu cor. Escolta l'emissió en directe des de la nostra web. Qualsevol semblança amb les altres emissores et semblarà una broma. Flashback.cat. Els locutors com si et parlessin a cau d'orella. Els teus èxits com si gairebé els poguessis tocar. El so de Flashback en directe des de la nostra web frega la perfecció. Sent-lo. A flashback.cat.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Només èxits.

0: The common tourist.
1: Turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de tres nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. De dilluns a divendres de 7 a 10 del

0: el vol 2026 de la companyia Flashback, amb destí a l'estiu. No serà un viatge qualsevol. Ens acompanyaran els ritmes més calents i els èxits més refrescants. Els nostres auxiliars de vol són a la vostra disposició per a qualsevol petició. Per assegurar-vos un vol ben mogut, no cal que us cordeu els cinturons. Ah, i podeu ocupar el passadís com si fos una pista de ball. Poseu-vos còmodes i gaudiu del trajecte.
1: Flashback, el so de l'estiu.
2: Ella ja, ella ja, ella ja. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
3: Hola, soy Quevedo.
2: Esto es...

0: Roda de Barà i el Vendrell han reclamat millorar la permeabilitat de l'N340 i la via del tren. Consideren que es converteixen en dues barreres per la baixada de l'aigua fins al mar i que acaben provocant inundacions quan plou, tot plegat després de l'episodi de grans pluges d'aquest cap de setmana que va afectar principalment aquestes dues localitats. Els càmpings de la zona, els afectats han pogut tornar aquest diumenge a les seves parcel·les per recuperar el que han pogut i començar a netejar el fang. D'altra banda, els comuns han denunciat la Generalitat la concentració ultra de Save Europe de dissabte a Barcelona, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones. En base a la llei d'igualtat, demanen que s'imposi una sanció d'entre 40.000 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Els serveis d'emergència van trobar la víctima ferida per arma blanca després d'un altercat. Ara, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre han obert una investigació per esclarir les causes del fet. Els esports. El Barça es va estrenar ahir a la Lliga amb una golejada per 0-5 contra l'Elx. Rafinha i Fermín van fer dos gols cadascun i també va marcar De Jemi en el seu debut de Lliga. Un altre debutant, Gordon, va oferir dues assistències a la mitja hora que va ser sobre el terreny de joc.
1: Gràcies, Paula. Ben tornada de vacances.
2: Al matí, la mare que el va parir d'estiu.
3: La vitamina matinal essencial que no fa vacances.
2: De 7 a 10, només a Flashback.

0: Naboi, que s'han unit en una cançó que aquest estiu l'hem fet sonar moltíssim, és la cançó del Mundial. Es diu Dai Dai. És l'encarregada d'obrir aquesta nova hora i aquesta nova edició del Matí, la mare que el va parir d'estiu. D'aquest 24 d'agost. Benvinguts a tots i a totes. Si ara mateix us acabeu d'incorporar, que sapigueu que tenim per davant, doncs mira, fins a les 12 del migdia, un munt d'hores de ràdio, un munt d'hores de contingut per a vosaltres. Hem de repassar els millors moments de la temporada. Ja és l'última setmana, perquè recordem que a partir del proper dilluns arrenca la nova temporada de Flashback, i això vol dir que tornarà, com sempre, en Carles Pérez, amb en Marc Casanovas, amb l'Oriol Dalmau i amb la Najet Olet. Els tindreu, com sempre, també hi havia el Germán i tota la tropa, tots els col·laboradors del Matí, la mare que el va parir. També comença la resta de programes d'aquesta casa. Per tant, entrem ja en la recta final d'aquest estiu. Molts de vosaltres segurament, doncs, heu acabat les vacances. Aquí, un servidor que li ha passat exactament el mateix, però, escolta'm, amb aquella alegria que mereix el dilluns al matí. 7 i 5 minuts. De seguida repassem el temps amb el Jan Ponsa. Després de l'informatiu amb la Palo Montes, ja podem arrencar aquesta edició de dilluns. Benvinguts!
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: De seguida el so de The Weeknd amb el Can't Feel My Face. Per cert, gràcies a tots els que heu vingut al Bavari Tour d'aquesta passada matinada a Igualada. Aquesta és a Tame Impala amb la Jenny de Blackpink. Això es diu Dràcula. Benvinguts, bon dia.

0: Tame Impala és protagonista, juntament amb la Jenny de Blackpink, com dèiem, amb aquesta cançó que es diu Dràcula, que també figura a la llista de Flashback, que trobareu a flashback.cat. Per cert, que ahir va ser diumenge i la vam actualitzar, per tant, hi podeu fer un cop d'ull quan vulgueu. 7 i 8 minuts d'aquest matí de dilluns. Alguns tornen de vacances i d'altres també. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, Jordi, què tal?
0: Estàs al pou com jo o estàs una mica millor?
1: Bueno, estic una mica millor perquè, com que la meva feina és donar el temps, per sort porto novetats, perquè abans de marxar a vacances només donava calor i calor. I
0: val.
1: Per sort, sembla ser que les temperatures doncs, es normalitzaran una mica i també arriben pluges. Deixa'm abans explicar-te una miqueta com anirà precisament aquest matí de dilluns. Avui el cel serà molt variable tot el matí, amb més núvols sobretot a la meitat sud i oest de Catalunya, és a dir, a les comarques de Tarragona i de Lleida, i a mesura que avanci el dia, doncs, la situació meteorològica canviarà ràpidament. Avui esperem un dia amb fortes tempestes, sobretot aquesta tarda a les comarques interiors i punts del Pirineu i del Prepirineu. De cara al vespre també podrien arribar a punts del prelitoral de Barcelona i Tarragona, i també podria arribar a ploure de cara a la nit a la mateixa ciutat de Barcelona o punts del Maresme. Per tant, atenció avui, perquè realment podria ploure a qualsevol punt del país i amb intensitat, amb força i realment fortes tempestes aquesta tarda a punts de l'interior. Per tant, ja veus, un dia d'agost força mogut.
0: Molt bé, podem fer un repàs de les temperatures a aquesta hora, 7 i 9 minuts.
1: Doncs mira, ara mateix a Barcelona tenim uns 23 graus, a Vic 18 graus, a Amposta 24 i a Girona 19.
0: Doncs a l'espera de la pluja a la tarda, com diu el Jan Ponsa, mira, això farà que rebaixi una miqueta la temperatura i estarem una mica més frescos, més tranquils. Molt bé, Jan, doncs d'aquí una estona hi tornem.
1: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara.
2: De 7 a 10. El matí i la mare que el va...

0: totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
6: Flashback.
7: Ràdio Flashback.
8: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
6: Radio Flashback.
8: Aitana.

0: La veu més que reconeixible d'un Ed Sheeran que en el seu dia ens va presentar aquesta que es diu Sapphire. És el moment de recuperar millors moments del matí. La mare que el va parir, ho fem recuperant les Tonto Notícies.
1: I ara és el moment d'anar a les Tonto Notícies, que són notícies reals, reals, poso l'accent en això,
2: sí,
1: però que semblen mentida. Semblen increïbles, però són totes reals. Atenció a aquesta. Un home va alertar al cap d'urgències per despertar-se amb la pell de color blau.
2: Sí, un home que es va despertar molt espantat i pensant que podia tenir un problema greu de salut, va anar immediatament a urgències, on els metges van activar un protocol per si patia algun problema de circulació a la sang o li faltava oxigen. Tothom estava molt tens i espantat a l'hospital perquè el pacient també es notava molt cansat i directament explicava que s'havia despertat blau. Però tot això va acabar només en un ensurt, perquè quan una infermera li va netejar el braç, va sortir la tovalloleta tenyida de blau.
1: No.
2: Per tant, tots tranquils, perquè no era cap malaltia estranya, sinó que el blau provenia dels seus llençols nous.
1: No! No!
2: Que havia dormit aquella nit. El tint de la roba s'havia transferit a la seva pell mentre dormia.
1: Olo.
2: I l'home després va marxar molt avergonyit per haver mobilitzat tot l'hospital i tot el personal mèdic. Ell mateix va explicar després que va sortir més vermell que blau d'urgència.
1: Bueno, que bo! És que va sortir blaurana, però podia haver sigut Doraemon, eh? Atenció,
3: no, que... A vegades el blau no se'n va.
1: Clar,
3: no,
1: a tothom va ser.
2: No,
3: jo em vaig posar els llençols aquests i em vaig quedar
4: blau. Però ets un gat blanc.
3: Sí, sí, jo sóc blanc. Sí.
1: Normal.
3: I aleshores, mira,
1: blau.
3: El llençol màgic.
1: El llençol màgic.
3: Em cago amb tot.
2: Sí, sí,
3: clar. Sí, sí, llençols baratos.
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí. Segona tonto notícia d'avui. Els polítics danesos reinventen una campanya política que els fa suar molt. A veure.
2: Sí, es celebren el 24 de març les eleccions i és el moment de fer campanya. S'han volgut allunyar dels mítings tradicionals i han optat per fer una estratègia molt més íntima. I és que s'han reunit amb els possibles votants dins d'una sauna.
1: Ai, per favor.
2: Això ho justifiquen dient que volen apropar-se a la gent en un ambient molt més distès, més natural. Les barreres entre polític i ciutadà pràcticament desapareixen.
4: Hòstia,
2: i en aquestes trobades els electors poden parlar directament amb els candidats fent preguntes i conèixer-los de primera mà. I d'aquesta manera els permet tenir una percepció més real que no pas veient-los en cartells o a la tele. I també té un format estratègic perquè dins d'una sauna tothom està una mica atrapat durant una estona, llavors
4: sí, sí,
2: cosa que facilita converses molt llargues i profundes.
4: I despullats que estan.
2: Sí. Efectivament.
1: I despullats, sí.
5: Bueno, claro, t'imagines a Collboni i a Pedro Sánchez en una sauna?
4: Bueno, mira.
5: Jo voto.
4: Sí, tu votes, sí.
5: Però no sé si de la forma que estàs pensant.
2: Vai, no.
5: Votaria seguro.
2: No, prou.
1: Atenció, un treballador del Burger King posa el cara al sol de film musical.
4: Molt bé.
2: El tribunal ha obligat el Burger King a indemnitzar un treballador que havia estat acomiadat després de posar aquest himne franquista pels altaveus dels seus restaurants. I ho va fer en un horari obert al públic i un client va gravar l'escena que es va fer viral i va acabar arribant a l'empresa, òbviament. Es va considerar que la conducta era una falta molt greu, perjudicant la imatge i sent ofensiva. Ara bé, el Burger King només va donar 24 hores al treballador per presentar al·legacions abans de l'acomiadament i el tribunal considera que aquest termini és insuficient i que vulnera el dret de la defensa, ja que no permet preparar adequadament una resposta. Per tant, la justícia obliga ara l'empresa a escollir dues opcions: o readmetre el treballador amb les mateixes condicions o pagar-li una indemnització econòmica que podia rondar els 1.400 euros. Per tant, un cop més, ha guanyat el feixisme.
1: Flipo!
3: Indemnització que anirà a les FAES directament, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, directament.
2: Cap allà, directe.
1: O sigui, si ets fatxa, pots fer el que vulguis.
2: Sí.
1: Aquest és el resum.
2: Com que et donen 24 hores, mira, qualsevol excusa serveix de... Ai,
1: boníssim.
2: Mira,
1: sí, sí, sí. Vinga, ja.
3: Jo no m'imagino menjant un Whopper amb el cara al sol.
1: Per això t'ho dic, per això t'ho dic.
3: Ha de ser
2: no
3: raro,
2: bé, no
3: eh?
2: Està
3: és molt raro.
1: Déu-n'hi-do, fins aquí les Tonto Notícies.
6: No deixis que la calor et fregeixi les neurones. Posa-les en remull amb el matí i la mare que el va parir d'estiu.
7: Flashback.

0: És massa temps per esperar. 365 dies es poden fer absolutament insuportables. Però tots tranquils, que ja és aquí. Va Parir Tour! Va Parir Tour 2026, amb Carles Pérez, Andreu Preses, Marc Frigola i el gran Germán. Va Parir Tour 2026, la gira XXL de Flashback. Va Parir Tour 2026, perquè puguis tornar a dir: jo ho vaig viure. No deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'esteu.
1: Són igual de pesats, però no piquen. De 7 a 10...
0: Només a Flashback. Flashback.
2: Bon dia, són 8:15. La crisi migratòria de Ceuta, iniciada ja fa més de 3 setmanes, serà el tema principal de la represa del curs polític que arrenca aquesta setmana. Un total de 8 ministres del govern espanyol, gairebé la meitat, compareixeran al Congrés dels Diputats aquest final d'agost, fora del període ordinari de sessions. Tots ells per donar explicacions sobre el mateix tema, una situació excepcional i inèdita a la democràcia espanyola. En aquesta mateixa línia, el Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes d'avui per demanar-los que facilitin la donació de vacunes per als milers de migrants arribats de manera irregular a Ceuta des del passat 30 de juliol. Els demanarà la cessió d'algunes vacunes mentre el govern de la ciutat adquireix més dosis en l'exercici de les seves competències. I la policia britànica investiga si hi ha un repte viral de TikTok darrere d'un accident amb 7 morts al Regne Unit. Fa una setmana, 5 joves van morir a Irlanda en un altre accident en què els ocupants d'un vehicle s'haurien gravat conduint en sentit contrari. Fa uns dies, la plataforma va afirmar que estava supervisant de prop els continguts relacionats amb les 5 morts a Irlanda i que estava retirant els vídeos i els comptes que incompleixen les seves normes. Els esports. El Barça es va estrenar ahir a la Lliga amb una golejada contundent per 0-5 al camp de l'Elx, amb doblet de Rafinha en el seu primer partit com a primer capità i Fermín i un altre gol de Adeyemi. Un altre debutant, Gordon, va oferir dues assistències a la mitja hora que va ser sobre el terreny de joc.
3: Gràcies, Paula. Més informació d'aquí a mitja hora, a les 8 del matí.
0: No deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'esteu.
1: Són igual de pesats, però no piquen. De 7 a 10...
0: Només a Flashback.
3: Doncs vinga, va, 2:15 tocats d'avui del matí, d'aquest dilluns 24 d'agost. Arriba Aitana, aquesta es diu Superestrella. Benvinguts i bon dia.
4: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

El so d'Aitana, superestrella, des del matí, la mare que el va parir. De seguida recuperem millors moments de la temporada. Abans, el so de Siderland. Amb aquest remix d'en Carles Pérez, del matí, la mare que el va parir. Això es diu Tu, tu, turu. Benvinguts, bon dia.

0: deixis que la calor et fregeixi les neurones. Posa-les en remull amb el matí i la mare que el va parir d'estiu.
1: Flashback.
2: What's up, everyone? It's BB Rexha.
3: BB Rexha.

Sola Bibi Rexha i aquesta que es diu New Religion, sonant des del matí, i la mare que va venir, que per cert la farem grossa, perquè cada dia tindreu una oportunitat de guanyar un dels bitllets de la grossa de la diada que regalem. El número és el 01692 i surt premiat. Si en aquest cas surt premiat, doncs podríeu guanyar fins, atenció, 2 milions d'euros. Si voleu participar, és fàcil, ens envieu un WhatsApp al 628-414-029 i ens dieu que voleu participar al sorteig de la grossa. Un bitllet de la grossa pot ser vostre, és la grossa de la diada i ja teniu el bitllet de tornada de vacances. Per tant, si voleu participar, 628-414-029 durant tota la setmana per aconseguir aquest bitllet de la grossa per la diada a Flashback. Escúchame, mami. I arriba Henry Méndez i Juan Magán. Amb Lucra. Això es diu Rayos de Sol. Benvinguts.

0: xarxa Flashback. El matí la mare que el va parir d'estiu.
1: El pirulo tropical de la ràdio, però gratis.
0: A Flashback.

0: Diumenge, sense drama. Just el que no vaig aplicar jo ahir a la nit, després que s'acabessin les vacances. I avui aquí, vinga, arrencar una nova edició del Matí, la mare que va parir. Anem a repassar millors moments de la temporada. En aquest cas, amb un compte molt especial que ens explicava el Marc Casanovas i la resta de l'equip, dedicat al presentador d'aquesta casa.
1: Anem a la secció del compte, sí, Marc. A veure.
2: Mira, que cap de setmana d'Eurovision.
1: Pua, sí.
2: Hi ha hagut MotoGP.
3: Sí,
1: en parlarem, perquè, en fi, Àlex Márquez està bé i Joan Zarco també, però déu-n'hi-do els hostions que es van fotre.
2: Déu-n'hi-do. Sí. Hi ha hagut les eleccions a Andalusia, també, que ha guanyat el PP.
1: Es veu que sí, sí.
2: Pressupostos d'Esquerra Republicana.
1: Ah, sí?
2: Que si els aproven o els aproven o el PSC. I, per tant, com que no ens interessa res de tot això,
1: absolutament.
2: Avui el cuento es titula de la seva manera, es diu Avui el Carles fa 42 anys. Hi havia una vegada fa molt i molt de temps, però que molt i molt i molt, tant com que no hi havia ni internet ni mòbils...
1: A veure, no tant, vale?
2: El Barça no tenia ni una Champions, no existia ni flashback, i tot i així segur que l'app ja fallava. En resum, que un 18 de maig d'ara fa 42 anys naixia un nen anomenat Carles. Acabat de néixer a l'hospital, ja es veia que el Carles no era un nen com els altres. Mentre la resta de nadons feien mué, mué, mué, ell cridava l'atenció dient...
4: I seguim aquí al matí, la mare que m'acaba de parir. Ei, què passa, dale al Bibi? Mama.
2: Ja ho podien haver sospitat els seus pares, la Jenny i el Toni, perquè el petit Carles, quan li feien una ecografia a la panxa de la seva mare, el cor no li anava per pulsacions, sinó per BPMs, que quadrava amb la veu del ginecòleg.
3: Què serà, doctor? Nen o nena?
5: Em sap molt greu, però vostès acaben de tenir un DJ.
2: I així va ser. Abans de la música, el Carles, però, ho va provar amb el futbol. I és una llàstima que el Barça no s'hagués fixat amb aquell lliure que dominava la defensa de l'Ametlla. És una llàstima perquè, si s'hi hagués fixat, ara estaríem parlant del possible ascens del Barça tercera catalana. Una pena.
3: La Jenny i el Toni, els seus pares,
1: sí,
3: van pensar que encara hi havia esperança quan un Nadal el petit Carles va posar a la carta dels Reis un parell de plats. Res a veure amb la cuina.
1: Sí, no.
3: Com que el Carles havia fet bondat, li havien portat uns plats per cuinar la música més infernal del món. La música màquina, o com a ell li agrada que diguem, xumba-xumba.
1: Xumba-xumba, sí senyor.
3: Potser Melcior, Gaspar i Baltasar són de l'Orient, però la tieta del Carles és de l'Ametlla del Vallès.
1: Sí.
3: I vivia paret per paret amb l'habitació d'aquell adolescent.
1: Sí.
3: I mentre el Carles tocava els plats, a la tieta li tremolaven les olles de la cuina.
1: Sí, senyora.
3: La tieta, una visionària, sabia molt bé on acabaria el Carles, perquè cada vegada que posava música se'n recordava de la mare que el va parir.
1: Sí.
6: Per sort, per la tieta, el Carles també passava temps a Ràdio L'Ametlla.
1: I és veritat.
6: Allà va marxar cap a casa seva. No a casa dels seus pares, no. Al grup Flash. La seva segona casa. Primer Flash FM i després la Ràdio Bona, Flashback. Al seu inici, al matí, la mare que el va parir va conèixer un ésser impossible de descriure, el Germán. Un home que ja es veia que era el que necessitava el Carles per acabar-se de centrar. Després del Germán va arribar un arquitecte canós que imitava el Ramiro de Vent del Pla, un perico pessimista que bramava amb un megàfon i una noia de roda que dormia 8 hores en tota una setmana i la becària menys becària que havia passat per aquell programa.
3: I de la família de la ràdio a l'altra família, perquè amb els anys el Carles per fi va trobar l'amor de la seva vida. Allò que li donava sentit a la seva existència i que sempre en parlava, sempre se li posava un somriure tonto a la cara. Efectivament, el pàdel. Després també va conèixer la Vicky, la seva dona. I amb la Vicky va arribar l'Helena, la seva filla, de qui no en parlarem gaire. Primer, perquè ens estem allargant més del compte, i segona, perquè amb la bava que et cau et pots enrampar amb la taula. I així és com hem arribat fins avui, amb el Carles enganxat davant d'un micròfon on hi passen les coses més normals del món, mentre també hi passen les més extraordinàries de la vida. Vet aquí un gos, vet aquí un gat. Carles, moltes felicitats.
1: Bravo! Escolteu. Em sap greu perquè això ha sigut massa bonic com perquè jo pugui donar una resposta que estigui a l'alçada. Bueno, moltes gràcies. És que no em surt res més a dir-vos.
2: Felicitats.
1: M'heu emocionat.
3: Emocionat. Ho hem aconseguit.
1: Totalment. I aquest aplaudiment és per vosaltres, que sou els millors companys que podria tenir, de debò. Moltes gràcies, moltes gràcies.
7: De 7 a 10. El matí i la mare que el va parir d'estiu. Només a Flashback.
8: Es la vida de hace mucho tiempo y...
9: Con su amiga en una calle de Madrid.
8: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius. Flashback.
1: Bon dia, són les 8. Els alcaldes de Roda de Barà i el Vendrell han reclamat millorar la permeabilitat de l'N340 i la via del tren. Consideren que es converteixen en dues barreres per la baixada de l'aigua fins al mar i que acaben provocant inundacions quan plou. Tot plegat després de l'episodi de grans pluges d'aquest cap de setmana als càmpings de la zona. Els afectats han pogut tornar aquest diumenge a les seves parcel·les per recuperar el que han pogut i començar a netejar el fang. D'altra banda, els comuns han denunciat a la Generalitat la concentració ultra de Save Europe de dissabte Barcelona, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones. En base a la llei d'igualtat, demanen que s'imposi una sanció d'entre 40.000 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i que, si hi ha indicis de possibles delictes d'odi, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home ferit per arma blanca aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Ara, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre ha obert una investigació per esclarir les causes del fet i aquesta mateixa investigació està sota el secret de les actuacions. Els esports. El Barça es va estrenar ahir a la Lliga amb una golejada per 0-5 contra l'Elx. Rafinha i Fermín van fer dos gols cadascun i també ha marcat Adeyemi en el seu debut de Lliga. Més enllà de la part esportiva, la prèvia del partit va quedar atacada per les càrregues de la policia espanyola contra aficionats blaugranes. Els agents van requisar estelades i altres banderes a diversos seguidors catalans i van haver-hi moments de tensió i insults amb aficionats de l'equip rival.
2: Gràcies, Paula. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
2: Fem també un cop d'ull al temps.
0: Condis. Sempre a prop teu. Patrocina el temps.
3: Avui plourà.
2: 8:02, Jan Ponsa, bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
2: D'aquí a unes horetes començarà a caure pluja.
4: Correcte, avui serà un dia de canvis meteorològics, amb un matí doncs força variable, més núvols sobretot a les comarques de Tarragona i de Lleida, una miqueta més de sol a les comarques de Girona aquest matí, tot i que aquesta tarda canviarà bastant la situació meteorològica. Tindrem ja alguns ruixats a partir d'aquest migdia, punts de les comarques interiors i del litoral i del prelitoral, i a partir de la tarda, ruixats i tempestes, sobretot a punts de l'interior, també a punts del Pirineu, i sembla ser que de cara al vespre doncs podrien arribar aquestes precipitacions a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona i de Tarragona. També podria arribar a ploure a punts del litoral i prelitoral de Girona de cara al vespre. Per tant, ja veieu que pot ploure gairebé a qualsevol punt de Catalunya avui, així que agafeu el paraigua sobretot aquesta tarda, perquè més ho pots fer amb ganes de forma local.
2: Doncs pendents d'aquesta pluja anem a repassar temperatura, Jan.
4: A Raimat 22 graus, a Olot 18, a Vilanova i la Geltrú 23 graus i a Barcelona prop de 24 graus.
2: Molt bé, Jan, merci. Fins aquí una estona.
4: Que fins ara.
0: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis. Cada compra suma amb el teu xec trimestral.
5: No deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'Esteu. De 7 a 10. A Flashback.

0: La veu de la Mena i de Lola Índigo, per aquesta que es diu Petitoa. La cançó que posa en marxa una nova hora del matí, la mare que el va parir d'estiu d'aquest dilluns, 24 d'agost. Què tal, com esteu? Benvinguts, bon moment per incorporar-vos. Per davant, doncs, encara unes quantes hores de ràdio amb un munt de moments importants per destacar i per repassar de la temporada que vam deixar enrere el passat mes de juliol i que, a més, sabem que es posa en marxa una de nova, en aquest cas el proper dilluns. Per tant, entrem ja a la recta final d'aquesta temporada d'estiu de Flashback i estigueu atents perquè hem d'anar descobrint la graella de la propera temporada amb el backstage, amb el feedback, amb el va de Barça, amb el matí, la mare que va parir, amb tots els èxits, amb la llista, amb el vermut, amb el tardé, en fi. Hi ha un munt de coses per davant. I a més, avui regalem un número de la grossa de la Diada. Si voleu un número de la grossa per la Diada, que sapigueu que el número és el 01692 i que podeu guanyar fins a 2 milions d'euros. Si voleu participar, és molt fàcil. 628-414-029. 628-414-029. Ens dieu que voleu el número de la grossa. Benvinguts i bon dia, bon dilluns.
1: A Flashback, només exitja Jordi Pla.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Palarinsal Gran Valira Resorts, l'estació situada a la parròquia de la Massana, continua sent aquest estiu un dels grans centres neuràlgics del ciclisme de muntanya dels Pirineus, amb noves incorporacions al Bike Park i un calendari esportiu internacional de primer nivell. Entre les novetats d'aquest estiu destaca la nova pista Blavet, una pista de nivell blau que completa la gran oferta de circuits del Bike Park, un dels més prestigiosos del món, amb els seus més de 60 quilòmetres de circuits. A més, s'ha fet una adaptació de la pista Comensal inferior per tal de millorar encara més el traçat que arriba fins al poble de la Massana. En trobareu detalls al web palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Flashback Andorra. Només èxits.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Aprofitem aquesta pausa per recordar-te que ja tenim aquí la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra la Vella de la Vuelta a Espanya 2026. Demà dimarts 25 d'agost, el Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres andorranes, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de demà, el de muntanya, que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Demà dimarts, aquí a Andorra. Tota la informació a visitandorra.com i consulta les afectacions viàries per demà previstes a mobilitat.ad.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
6: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
5: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
7: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol. Perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
8: Segur, sempre al teu costat.
0: Andorra. 96.0.

0: Pública.
1: Policia, policia!
0: Estic suat, estic suat.
2: On està suat?
0: Amb aquesta calor, suc com un porc.
3: Et canta l'ala!
0: Et canta l'ala!
3: La pell s'enganxa!
0: La pell s'enganxa!
3: Amb aquesta calda!
0: Amb aquesta calda!
3: Em sortiran pollets d'entre les...

0: matí i la mare que el va parir d'estiu.
1: De 7 a 10, només a Flashback.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo

0: Flashback.
1: Bon dia, són 9:15. La crisi migratòria de Ceuta, iniciada ja fa més de 3 setmanes, serà el tema principal de la represa del curs polític que arrenca aquesta setmana. Un total de 8 ministres del govern espanyol, gairebé la meitat, compareixeran al Congrés dels Diputats aquest final d'agost, fora del període ordinari de sessions. Tots ells per donar explicacions sobre el mateix tema, una situació excepcional i inèdita a la democràcia espanyola. En aquesta mateixa línia, el Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes avui per demanar que facilitin la donació de vacunes per als milers de migrants arribats de manera irregular a Ceuta des del passat 30 de juliol. Els demanarà la cessió d'algunes vacunes mentre el govern de la ciutat adquireix més dosis en l'exercici de les seves competències. I la policia britànica investiga si hi ha un repte viral de TikTok darrere d'un accident amb 7 morts al Regne Unit. Fa una setmana, 5 joves van morir a Irlanda en un altre accident en què els ocupants d'un vehicle s'haurien gravat conduint en sentit contrari. Fa uns dies, la plataforma va afirmar que estava supervisant de prop els continguts relacionats amb les 5 morts a Irlanda i que estava retirant els vídeos i els comptes que incompleixen les seves normes. Els esports. El Barça es va estrenar ahir a la Lliga amb una golejada contundent per 0-5 al camp de l'Elx, amb doblets de Rafinha en el seu primer partit com a primer capità i Fermín i un altre gol de Adeyemi. Un altre dels debutants, Gordon, va oferir dues assistències a la mitja hora que va ser sobre el terreny de joc.
2: Gràcies, Paula. Doncs sí, amb aquest partit del Barça que ahir ens va deixar la primera maneta de la temporada i, a més, doncs, l'equip de Flick ha començat ja de la millor manera aquesta nova edició de la Lliga. Pendents del que pugui passar les properes hores també amb Julián Álvarez, que és el nom, sense cap mena de dubte, en clau blaugrana. Vinga, que arriba Ugelis.

desenvolupen la lògica, la creativitat i també la resolució de problemes. Mètode únic, eh? On cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelearn prepara els teus infants pel futur. Informa-te'n a codelearn.cat. Codelearn.cat. I ara arriba, atenció, al so de CatSci. Novetat, Animal.

0: t'enganyis. La ràdio no et refresca. Però com a mínim riuràs mentre et sua el clatell.
1: Estàs escoltant El matí la mare que el va parir d'Esteu. De 7 a 10. A Flash.

0: Tantes setmanes buscant algú que la tregui a ballar i encara no hem vist a la Morotxa que algú doncs l'acompanyi en el que ella volia. Vinga, va, anem a recuperar millors moments de la temporada, encara recordant l'últim dia de curs. Molts nens la setmana que ve encara tenen vacances, però a partir del dia 7 crec que tot torna. Recordem l'últim dia de curs.
1: I és que avui sí, avui és l'últim dia d'escola.
2: Sí, mira, milers de nens i nenes comencen les vacances avui després de 177 dies lectius, que són els que tenen el curs, un curs marcat, i ho sabeu, per les reivindicacions i les vagues dels professionals de l'educació. Sí. Han sigut 22 dies de vaga.
1: Molt bé.
2: 25, si sumem també les escoles bressol.
1: I les que queden, eh?
2: I espera't, perquè la cosa està Catrina encara, i ara vacances per la canalla fins al proper 8 de setembre.
1: 8 de setembre, que és quan tornen, eh?
3: Correcte. Però avui es treballa, avui tenim dia lectiu,
2: avui sí.
1: Avui sí, bueno, es treballa, a veure.
3: Però no es treballa.
1: No, perdona, la meva filla té festes d'aigua i no sé què
3: fer. Jo et dic el que farem avui.
2: A veure, horari.
3: De 9 a 11.
2: Castellà.
3: Festa de l'espuma.
2: Ah, vale.
3: De 11 a 12...
1: Bueno, mates.
2: Un moment, però de 9 a 11 ja hem polit dues hores aquí, eh? La festa
3: de
2: l'espuma.
3: Bueno, festa de l'espuma, però escolta, que és una espuma que primer s'ha d'esperar que surti i després li has de tirar per sobre tot.
4: Ja van bruts, eh?
3: Bueno, clar, que venen molt bruts, ja tira molta espuma. De 11 a 12 aquí ja canvia la cosa. Festa de la mànega.
2: De la mànega?
3: Bueno, de la manguera. És que si no poses en castellà...
2: No l'entén ningú ja.
3: I els pares pregunten.
1: Sí.
3: De 12 a 1 i mitja...
1: Sí.
3: Aquí sí, ja, eh?
1: Aquí
3: la festa del globus d'aigua, el clatell del teu company.
2: Sí, però...
3: I a la 1:30,
1: sí,
3: per fi marxen els nens,
1: bueno,
3: i a les 1:30
2: sí. Per fi?
3: A 3 és la festa dels mestres. I vull donar un petit missatge als pares.
1: A veure.
2: Va, a veure, missatge institucional de la Rita.
3: Tens música de missatge institucional, perquè...
2: Això, Rita, ho has de dir abans de...
1: No, però és igual, jo estic acostumat, no mateixis, Marc. Posé la mateixa música que per fer una poesia.
3: El Departament d'Ensenyament fa el mateix, no?
2: Ah, vale, va.
3: I sense avisar.
1: Atenció, missatge del professorat als pares.
3: Ai, estic emocionada. En nom de tot el claustre de Santa Maria de la Baixa,
2: sí,
3: del meu propi com a directora,
2: sí,
3: a tots els pares i mares d'aquest curs, només els vull dir, des del fons del meu cor,
2: sí,
3: 6 paraules que signifiquen molt per nosaltres, els mestres.
1: Sis paraules.
3: Sis paraules.
2: Sí, només 6, eh?
3: Només 6.
4: A veure.
3: Aquestes 6 paraules són les següents. Ara us els confiteu fins setembre. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Bones vacances, Rita.
3: Bones vacances.
1: Gràcies.
5: Bravo. Al matí, la mare que el va parir d'estiu.
6: La vitamina matinal essencial que no fa vacances.
5: De 7 a 10, només a Flashback.

Jo crec que podria escoltar aquesta cançó en bucle 39.000 vegades i no em cansaria. És el so de Quevedo i Elvis Crespo. Sens dubte, la cançó de l'estiu. Si algú tenia dubtes de que si hi hauria cançó de l'estiu o no, doncs aquí teníeu a Quevedo i a Elvis Crespo. La Graciosa queda enrere. Atenció, perquè al matí la mare que va parir d'estiu la farem grossa, perquè cada dia tindreu una oportunitat per guanyar, atenció, un dels bitllets de la grossa de la Diada que regalem. El número és el 01692. I si surt premiat, doncs podríeu guanyar, atenció, fins a 2 milions d'euros, Joan, eh? Per participar hi heu d'estar atents i, evidentment, enviar-nos un WhatsApp al 628 414 029. 628 414 029.

0: Flashback.
1: Bon dia, són les 9. Els alcaldes de Roda de Barà i el Vendrell han reclamat millorar la permeabilitat de l'N340 i la via del tren. Consideren que es converteixen en dues barreres per la baixada de l'aigua fins al mar i que acaben provocant inundacions quan plou, tot plegat, després de l'episodi de grans pluges d'aquest cap de setmana. Els càmpings de la zona, els afectats, han pogut tornar aquest diumenge a les seves parcel·les per recuperar el que han pogut i començar a netejar el fang. D'altra banda, els comuns han denunciat a la Generalitat la concentració ultra de Save Europe de dissabte a Barcelona, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones. En base a la llei d'igualtat, demanen que s'imposi una sanció d'entre 40.000 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i que si hi ha indicis de possibles delictes d'odi es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada. I els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual i amenaces a una jove a Alpicat, al Segrià. Els fets haurien passat la matinada de divendres a dissabte durant la festa major. En paral·lel, els Mossos també han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, algun d'ells menor d'edat, a les mateixes festes. Els esports. El Barça es va estrenar ahir a la Lliga amb una golejada per 0-5 contra l'Elx. Rafinha i Fermín van fer dos gols cadascun i també ha marcat Adeyemi en el seu debut de Lliga. Més enllà de la part esportiva, la prèvia del partit va quedar tacada per les càrregues de la policia espanyola contra aficionats blaugranes. Els agents van requisar estelades i altres banderes a diversos seguidors catalans i van haver-hi moments de tensió i insults amb aficionats de l'equip rival.
2: Gràcies, Paula. Més informació d'aquí a mitja hora. Són les 9:02 d'aquest matí de dilluns. 24 d'agost és el moment de fer un cop d'ull al temps.
3: Avui plourà.
2: Jan Ponsa, bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
2: Avui plourà.
4: Correcte, avui tindrem un canvi meteorològic bastant important. De moment, aquest matí, doncs, força més tranquil, amb alguns ruixats que podrien anar arribant ja a les comarques de Tarragona i de Lleida, més sol a la resta, tot i que a la tarda doncs, tindrem ruixats i tempestes que poden ser localment molt intenses, sent acompanyades de pedra o fortes ràfegues de vent. Ja des de les comarques interiors fins al Pirineu tindrem aquesta línia de precipitacions que finalment de cada al vespre també arribarà a les comarques de Girona i a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona. Per tant, avui la tarda i al vespre acabarà plovent a gairebé qualsevol punt de Catalunya localment amb intensitat. Per tant, atenció de cara a la tarda.
2: Ja en pot ser que us sembli pels mapes que a partir d'ara aquella calor que hem passat el mes d'agost pot ser que més o menys s'hagi acabat?
4: Doncs sí, la veritat és que portàvem ja un període càlid molt, molt, molt llarg i sembla ser que ara les temperatures es comencen a normalitzar. Encara podríem tenir alguna sorpresa de cara al setembre, però vaja, a moment gaudim d'aquest període doncs, més estable pel que fa a les temperatures, amb temperatures més normals per l'època de l'any.
2: Ara mateix, temperatures a les 9:03 del matí.
4: Ara mateix, Sant Cugat del Vallès, 22 graus, a Sant Pere de Ribes, 24, a Tarragona, 25,5 i a Olot, 20 graus.
2: Molt bé, Jan, d'aquí una estona hi tornem. Merci.
4: Vinga, fins ara.
2: Fins ara.

0: Aitana, superestrella. És la cançó que posa en marxa aquesta nova hora del matí i la mare que el va venir a les 9 i pràcticament 6 minuts. Què tal? Benvinguts. Bon moment per incorporar-vos. Ja ho sabeu, durant tota la setmana ja anem aprenent el camí, perquè a partir de dilluns comença la nova temporada de Flashback. Això vol dir que tornaran tots els programes. Ahir ja va tornar el Bada Barça. El Vermut també ja escalfa motors, tot i que el Vermut... Escolta'm. Dia sí, dia també, eh? I a més el Tardeo, que tampoc ha acabat de marxar en aquestes vacances d'agost. Per tant, la resta de programes també pendents, el Feedback, el Backstage i tots els èxits d'aquesta casa, que, evidentment, la setmana que ve, dia 31 d'agost, tothom connectat a la ràdio perquè estrenem la nova graella de la temporada 2026-2027 a Flashback. Per cert, que estem regalant números de la grossa, eh? Els bitllets de la grossa de la Diada. El número és el 01692. Ja sabeu que si surt premiat podreu guanyar fins a 2 milions d'euros. Per participar-hi és ben fàcil, ens envieu WhatsApp al 628-414-029, 628-414-029, i ens dieu que voleu participar. Un bitllet de la grossa pot ser vostre, la grossa de la Diada és el bitllet de tornada de vacances. Per tots vosaltres.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: Arrencant aquest dilluns amb el so també de Sopa de Cabra i la Su.

0: sols.
1: No deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'estiu.
2: Són igual de pesats, però no piquen. De 7 a 10.
1: Només a Flashback. Una ràdio.
2: Tots els èxits.
1: Flashback.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
4: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
3: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Nits màgiques. Les nits obertes d'Ordino.
6: Aquest dimecres, darrer concert, Duo Gemel. La soprano Laura Coll i la guitarrista Ekaterina Zaitseva emocionen amb Bel Canto, Ave Maria i Melodies Properes. Dimecres 26 a les 9 del vespre, al Jardí de l'Església de la Cortinada.
5: Viu els dimecres en bona companyia. Nits obertes d'Ordino.
7: Les millors braves d'Andorra?
8: No vagis al Barra Mars.
7: Un bon bacallà al Pil-Pil.
8: No el demanis al Barra Mars.
7: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
8: Oblida tant del Barra Mars.
7: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
8: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
7: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
9: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Ho tens tot preparat, els bitllets, l'hotel i les ganes de marxar, però de vegades passa alguna cosa i no pots viatjar o has de tornar abans del previst. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem perquè aquest imprevist no et compliqui encara més les coses, perquè prou difícil és canviar els plans com per haver-te de preocupar de tota la resta. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
10: Segur, sempre, sempre al teu costat.
11: Culex Pipiens, dipternematòcer de la família dels culícids. Vaja, el mosquit de tota la vida. Pica, contagia, irrita, però el seu atac més mortífer no és cap d'aquests. És quan sobrevola la teva orella a les 3 de la matinada, quan ja quasi dormies. Aquell so, aquell maleït so. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: És la bitxota, és Karol G. Si antes te hubiera conocido, aquesta cançó ens va ocupar també l'estiu de fa un parell de temporades. Anem a recuperar millors moments de la temporada del matí i la mare que va parir, anem a recuperar en aquest cas una trucada important.
1: Dit això, deixeu-me felicitar el Toni Lluc. Hola, Toni Lluc, què tal?
2: Hola, bon dia.
1: Hola, xato, com estàs?
2: Pues bé, però una mica fora de joc.
1: Fora de joc. Mira, t'estem trucant, perquè t'estem trucant de la ràdio, eh?
2: No, ja ho sé, si ma germana... Jo és que era el contacte d'emergència, entén?
3: Hola.
1: Ah, la ràdio.
2: La felicitació era per al meu cunyat.
3: Hòstia.
2: Oh, i va dir, si no contesta, jo he donat el teu per si acas. I havíem quedat aquí per esmorzar i el tio no m'ha aparegut encara.
1: Perdona, havíeu quedat per esmorzar i el tio no ha aparegut?
3: Però a quina hora?
2: No, estava esperant els amics per felicitar-lo, però el tio encara ha vingut.
1: Bueno, escolta, i què esmorzareu? De forquilla, no, suposo?
2: Home, pues sí, sí.
3: Ja té veu de...
2: Pop, i ja veurem.
1: Pop.
2: Imagino que vindrà, però ja tindria que estar aquí.
1: No, no, però jo, com diu l'Oriol, tu ves fent.
3: Sí.
1: Aneu fent que us posin ja el negre de la casa, el vi negre de la casa. No, ha sonat fatal.
4: El senyor Convergent.
2: Si no vengo, l'esmorzarem, nosaltres, no sé si et perdonarem.
4: No, no, demana el negre que te sirva a la taula.
3: No,
4: hi ha una mica de comentari en el teu racisme.
1: No, que volia.
5: Veia el vi negre.
1: És que has anat fatal, perdó.
5: Però, Toni, a quina hora havia de venir el teu cunyat?
2: Home, doncs vam quedar la de 9 a 9 i mitja.
5: Però...
1: Collons, però si són les 9 i 10, però què pareu?
6: Està venint, ja marxa.
2: Ja, però ja se suposa que vosaltres l'havíeu de trucar a ell, no?
1: Sí, se suposa. Sí, bueno,
4: ha vingut d'hora, tenies gana,
1: La trucada està feta.
2: O vos heu errat o no vos ha contestat, que seria possible.
1: No, però també et diré una cosa. Segur que ets més simpàtic tu que ell. Per tant, ja m'està bé parlant amb tu. Escolta, una cosa, quin és els plats que fareu avui? Una mica de mongetes?
2: No, no havíem pensat res, només lo de les mosades, però ja veurem, segons com acabem.
1: Bueno, va,
3: segons com acabem? És un esforçar.
1: A mi, jo de debò que això ho embojo molt.
2: Aquí això d'esmorzar un esport, eh?
4: Sí. Perquè, a veure, molta feina avui no tens, no?
2: No,
3: gent.
1: Se va d'after, ara. M'encanta haver parlat amb tu.
4: I amb Palma.
5: Sí, sí. Vull anar a esmorzar amb el Toni.
1: Jo també. Escolta, una abraçada a tothom que estigueu aquí a la taula, eh?
2: Vale, gràcies. Vinga, que vagi bé. Ja li donaré cors vostres quan vinga.
1: Sí, quan vingui ja li que ho deixi venir. Bueno,
4: si
1: que vagi bé.
4: Per tu.
1: Adéu.
2: Ara, després la bronca la portarà ell per ma germana. Tot ahí per muntar este xou i el tio no apareix.
1: Pues que li foti la bronca a ta germana, va. Una abraçada, que vagi bé, vinga. Adéu.
3: Adéu.
1: Adéu.
4: Ja l'ho sé, que ara té 9 i mitja.
1: Bueno, espectacular.
5: Aquest home comença a tenir una secció aquí, eh?
1: Sí, espectacular.
5: Crec que fitxem-lo.
7: Ara mateix, a Flashback, el matí la mare que el va parir d'estiu.
8: El pirulo tropical de la ràdio, però gratis.
7: A Flashback.

0: Flashback.
1: Bon dia, són 9:45. La crisi migratòria de Ceuta, iniciada ja fa més de 3 setmanes, serà el tema principal de la represa del curs polític que arrenca aquesta setmana. Un total de 8 ministres del govern espanyol, gairebé la meitat, compareixeran al Congrés dels Diputats aquest final d'agost, fora del període ordinari de sessions. Tots ells per donar explicacions sobre el mateix tema, una situació excepcional i inèdita a la democràcia espanyola. En aquesta mateixa línia, els brots de sarna o tuberculosi ja són una realitat a Ceuta i els últims dies s'ha informat que hi ha almenys una 60 de militars que s'han infectat de sarna. És per això que ara el Partit Popular ha demanat el confinament a la ciutat per evitar possibles nous brots. Feijóo ha exigit a Sánchez que posi fil a l'agulla d'una vegada per totes i que prioritzi la salut del poble ceutí. I la policia britànica investiga si hi ha un repte viral de TikTok darrere d'un accident amb 7 morts al Regne Unit. Fa una setmana, 5 joves van morir a Irlanda en un altre accident en què els ocupants d'un vehicle s'haurien gravat conduint en sentit contrari. Fa uns dies, la plataforma va afirmar que estava supervisant de prop els continguts relacionats amb les 5 morts a Irlanda i que estava retirant els vídeos i els comptes que incompleixen les seves normes. Els esports. El Barça es va estrenar ahir a la Lliga amb una golejada contundent per 0-5 al Camp de l'Elx, amb doblets de Rafinha en el seu primer partit com a primer capità i Fermín i un altre gol de Adeyemi. Un altre dels debutants, Gordon, va oferir 2 assistències a la mitja hora que va ser sobre el terreny de joc.
2: Hola, hola, família, sóc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me acuerdo de ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica.

La veu de Rosé i també de Bruno Mars per aquesta cançó que s'anomena APT. De les imprescindibles, sens dubte, de la temporada que vam deixar enrere ara fa cosa d'un mes i que, per cert, torna a arrencar una nova temporada a partir del proper dilluns. Rosé i Bruno Mars fan un pas al costat i de seguida TikTok de queixa. Abans, pendents també de l'acústica de Figueres en aquests darrers dies del mes d'agost, amb actuacions de 31 fan, per exemple. Aquesta es diu La Família.

deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'estiu. De 7 a 10. A Flashback.

0: La cançó del Mundial, Shakira i Burna Boy, han tornat a ser protagonistes i ho han fet amb això que es diu Dai Dai. Anem a recuperar millors moments de la temporada del matí, la mare que el va parir. Anem a buscar el Mosquits Mix.
1: En el meu cas, ahir em va picar el primer mosquit de la temporada. Va fer el most al meu bessó dret i em va fer una ràbia.
2: Si li va agradar, s'ho diuen entre ells, això,
1: Jo penso que sí.
2: Però que no tinguessis la sang en bones condicions.
1: Jo penso que sí. En qualsevol cas, atenció, perquè el nostre amic, el mosquit, ha fet un mix.
0: Sí.
1: Que estrenem avui, és el mix dels mosquits. Això es diu Mosquit Mix, escolteu-lo, perquè jo penso que és la primera cançó o les primeres tres cançons cantades per un mosquit, que ja és com si se'ns enrigués a la nostra cara.
0: Ai.
1: Escolteu això.
3: Si encara et queda una sola gota de sang a les venes,

sóc qui et penses. Sóc mosquit tigre, tinc ratlles negres, així que mucho cuidao. Rasca't els turmells a ritme de mosquit mix. Jo vaig entrar a te casa, estàveu tot sopant, i mentre jo ensumava qui tenia millor sang, em va costar una estona volant tots els turmells. Jo volia picar tothom, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Però vaig picant a tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.

obre la finestra, obre el llum i entra en una rave de mosquit ni. Ho diu el rai. Ho diu el fogo i el rai. Ja sé que et fiques au tan relec fogo i rai. Ja ho sé. Però has de tenir clar que jo el rai me'l fumo, ja ho saps. Ja ho saps. Hey.

0: Mosquit Mix, el disc per escoltar entre picada i picada.
1: Mosquit Mix, aquí està. El primer mix cantat per un mosquit.
2: Cau bé, ara.
1: Sí, sí, sí, és el que té. És un cabró, però cau bé.
2: Té flow.
1: Sí, exacte.
3: Al matí, la mare que el va parir. I lleva't cada dia més bateria. Només a Flashback, només amb Carles Pérez.
4: No deixis que la calor et fregeixi les neurones. Posa-les en remull amb el matí, la mare que el va parir d'estiu.
3: A Flashback.
5: Tant per

0: I want someone to love me. I need someone who needs me.
1: Lil Nas X, That's What I Want. Això d'una cançó que ens va acompanyar fa una bona pila d'anys i que, evidentment, a Flashback la recuperem també en aquest matí de dilluns. Per cert, un matí de dilluns amb el matí la mare que el va venir, que ja pràcticament arriba a la seva fi. A partir de les 10 engeguem un parell d'hores d'èxits. Evidentment que no hi pot faltar ningú. De seguida donarem el guanyador del sorteig que teníem avui per aquest premi de la grossa, de l'11 de setembre, de la Diada. Per tant, estigueu atents si heu participat a través del nostre WhatsApp, al 628-414-029, perquè si sou els guanyadors, rebreu un missatge, una notificació de que us endueu aquest premi i com heu de fer per venir-lo a buscar. En tot cas, al matí, la mare que el va parir es tornarà a posar en marxa demà al matí a partir de les 7 amb els millors moments de la temporada i, evidentment, amb tota l'actualitat que no voldrem que hi falti. Recordeu sempre que sou tots molt macos!
2: A Flashback, només exigent Jordi Blanc.
1: I per arribar a les 10, el so de Justin Bieber i aquesta que es diu Beauty and a Beat. Benvinguts i bon dia.

Taylor Swift puja i es queda un pas d'entrar al top 10 de la llista. I knew it, I knew you. Quiero rayos de sol. La nova versió de Rayos de Sol és un dels aspirants de la setmana. Henry Mendes.

0: I el número 1 de Flashback és per la Graciosa. Quevedo i Elvis Crespo són els líders de la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Flashback.
2: Bon dia, són les 10. El Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes avui per demanar-los que facilitin la donació de vacunes per als milers de migrants arribats de manera irregular a Ceuta des del passat 30 de juliol. El personal mèdic de Ceuta parla d'un col·lapse del sistema sanitari, asseguren que estan desbordats i demanen que es declari l'estat d'alarma. També reclamen que s'obri un hospital de campanya per atendre les persones migrants i que s'estableixin circuits diferenciats als de l'únic hospital que hi ha a la localitat. D'altra banda, dels alcaldes de Roda de Barà i el Vendrell han reclamat millorar la permeabilitat de l'N340 i la via del tren. Consideren que es converteixen en dues barreres per la baixada de l'aigua fins al mar i que acaben provocant inundacions quan plou tot plegat després de l'episodi de grans pluges d'aquest cap de setmana. I els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual i amenaces a una jove al Picat, al Segrià. Els fets haurien passat la matinada de divendres a dissabte durant la festa major. En paral·lel, els Mossos també han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns menors d'edat a les mateixes festes. Els esports. El Barça es va estrenar ahir a la Lliga amb una golejada per 0-5 contra l'Elx. Rafinha i Fermín van fer dos gols cadascun i també ha marcat Adeyemi en el seu debut de Lliga. Més enllà de la part esportiva, la prèvia del partit va quedar atacada per les càrregues de la policia espanyola contra aficionats blaugranes. Els agents van requisar estelades i altres banderes a diversos seguidors catalans i van haver-hi moments de tensió i insults amb aficionats a l'equip rival.
3: Gràcies, Paula. Doncs aquesta victòria del Barça, que és la que marca l'actualitat esportiva i que, a més, aquest proper dijous torna a haver-hi partit contra l'Atlètic Club de Bilbao, evidentment en directe a l'antena de Flashback amb el Bada Barça. Anem a fer un cop d'ull al temps, com sempre, a aquesta hora del matí.
4: Avui plourà.
3: A les 10:02 del matí, Jan Ponsa, de moment tenim sol, però sembla que això canviarà al llarg de la jornada.
5: Correcte, matí força més tranquil, més núvols a les comarques de Tarragona i Lleida. Però no us enfieu d'aquest sol, perquè avui la tarda tindrem probablement la tarda més perillosa del mes d'agost fins al dia d'avui. Tindrem tempestes a bona part de Catalunya que poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com pedra, fortes ràfegues de vent o fins i tot algun tornado. Per tant, avui realment tenim els ingredients necessaris perquè aquestes tempestes doncs, puguin ser molt violentes. Per tant, atenció aquesta tarda, agafeu el paraigües ja on estigueu, perquè pot ploure a qualsevol punt de Catalunya i de cara al vespre sembla ser que aquestes precipitacions també arribarien a les comarques de Girona i del litoral i del prelitoral de Barcelona.
3: Anem a les temperatures a aquesta hora, 10 i 2.
5: A Torredembarra, 27 graus, a Amposta, 25 graus i mig, a Terrassa, 24, i a Barcelona, 28 graus, ja.
3: Molt bé, Jan, doncs perfecte. Hem completat ja el primer dia després de la tornada de vacances.
5: I tant.
3: Estàs al Pou com jo o estàs una mica millor?
5: Estic una mica millor perquè fa menys calor, però si et fos més calor, potser sí que seguiria al Pou.
3: Molt bé, tio, demà més.
5: Vinga, fins demà.
3: Que vagi molt bé. El Jan Ponsa amb la previsió del temps, que torna demà. Ara arriba Ugeli Solto, una mica de salami pan, va.

0: La cançó del Salami, Salami Pan, Ugel i Solto. Així és com la coneixen els oients quan ens la demaneu cada dia al feedback. I ara, en aquest cas, sabíeu que es diu Jamaican Bam Bam. Però que ens agrada més el Salami Pan, què coi? 10 i 6 minuts d'aquest matí de dilluns, 24 d'agost, engegant setmana des de l'antena de Flashback. Deixant enrere aquesta edició de dilluns del matí, la mare que el va parir. Anem, evidentment, i tornem, com sempre, a partir de les 7, amb els premis i amb els millors moments de la temporada. A seguida, Meghan Trainor, All About That Bass, cançó que, en aquest cas, debutà el 2014. Abans, una novetat de Jason Derulo.
1: Amb Jordi Blanc.
0: Poca broma amb Jason Derulo, que ja sabeu que és un artista que acumula un bon grapat de cançons, i en aquest cas aquesta no podia ser una excepció. És la pujada més forta a la llista. 9 llocs amunt per arribar a la 21, es diu Michiko.

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: The Common Tourist. El turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de 3 nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir, d'estiu, de dilluns a divendres de 7 a 10 del

0: La veu és de Lola Young. Aquesta proposta s'anomena Messi. Atenció, perquè des del dia 27 fins al dia 30 d'agost a Figueres torna a omplir-se, evidentment, amb la música i amb una nova edició de l'acústica. Durant 4 dies i fins a 30 artistes han de passar pels seus escenaris amb noms com, per exemple, Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, la Ludwig Band, 31 Fam, Damper Albo, Max Navarro, Ision de Dusan i també Malifeta. El festival comptarà amb, atenció, poca broma, 4 escenaris, 3 espais gastronòmics i accés lliure per gaudir de tota la programació. Si vols consultar, pots fer-ho, en aquest cas, amb els horaris, amb el festivalacústica.cat. Ja sabeu que l'acústica de Figueres, amb la col·laboració d'Estrella Damm, és possible, i amb Flashback, que és emissora oficial. I us ho deia, qui no s'ho perdrà serà Sopa de Cabra. Atenció, aquesta cançó amb Jordi Roca, amb Jordi Stone.
1: Els èxits abans, a Flashback.
0: A l'acústica de Figueres no hi faltarà aquesta que es diu El Far del Sud. Benvinguts i bon dia.

Ha estat la cançó de l'estiu i és per això que també és el nostre número 1 per segona setmana consecutiva a Quevedo, amb Elvis Crespo. En la graciosa la vida más sabrosa. Es diu La Graciosa, 11:15 del matí, arriba Teddy Swims. Atenció a aquesta que sona de fons, que s'anomena Mr. Know It All, la Flashback. Benvinguts i bon dia.

La música de Doctor Prats, imperdible també en aquest matí de dilluns. Aquesta es diu Energia i és la cançó que va formar part del Grand Départ del Tour de França d'aquest 2026. Camí de 3:15. Atenció, una mica baixant el ritme amb una cançó que entra al top 10. Taylor Swift, de Toy Story 5, això es diu I Knew It, I Knew You.

0: La cançó dels Catarres és una cançó perfecta per aplicar-la, per exemple, el dia d'ahir, que era diumenge. Diumenge sense drama és la més nova d'aquest grup que acumula un bon grapat de cançons a la nostra antena.
1: Aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: 3:15 del matí d'aquest dilluns. Recordeu que ahir vam actualitzar la llista, poca broma. Ahir vam actualitzar les 45 posicions més importants del país i ho podeu consultar a través de flashback.cat. Allà hi teniu la llista.
2: Amb Jordi Plans.
0: De seguida, Ed Sheeran amb Thinking Out Loud, una cançó que en el seu dia va arribar al capdamunt i durant unes quantes setmanes. Abans, Bruno Mars, un dels artistes protagonistes de la darrera temporada i, de fet, dels últims anys a la nostra antena. Això es diu I Just Mike.

exprimint la seva trajectòria musical en solitari per part d'un Damiano David que és a la cresta de l'onada. Aquesta és la més nova i es diu Born with a Broken Heart. Per arribar a les 11, de seguida Lola Índigo, aquesta mateixa d'Àlex Warren, és qui presenta això que es diu Fever Dream, a Flashback.

0: L'acústica de Figueres es prepara per rebre el so de Buhos. En aquest cas, amb banda neon, per fer una de les cançons de l'estiu que es diu El ventilador, a les 11:04. Engegant aquesta nova hora d'aquest matí de dilluns, engegant també, doncs, setmana. 24 d'agost, de seguida el so de Shakira i Burna Boy, també preparats per venir a buscar a Rosalía. Nicki Núñez, Billie Eilish o, per exemple, Sutherland, entre alguns dels seleccionats per la propera hora.
1: Amb Jordi Blancs.
0: Atenció a la més nova d'Ugel. És aquesta que es diu Moving to the Sun.

0: Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Imagina't un estiu sense el so de les onades. Els grills. Les migdiades. Les nits de festa. Ara imagina't un estiu sense flashback. Impossible, oi?

Vals per amenitzar aquest dilluns 24 d'agost a l'antena de Flashback. Rosalia, que se'n diu La Perla. Pràcticament dos quarts de 12 del migdia, de seguida Billie Eilish per recuperar el Birds of a Feather, o, per exemple, aquesta mateixa, una mica més festiva, per part d'un Miqui Núñez, que travessa també una altra vegada un altre moment dolç a la seva trajectòria professional. Això es diu Un Altre Cop.

0: damunt del nostre escenari del Bavari Tour, Sidderland.
1: Amb Jordi Plans.
0: Vam fer conjuntament el ball d'aquesta cançó que es diu Tu, tu, tu, tu.

0: Your husband is coming.
1: Tota la cançó preguntant on és el seu marit i resulta que estava venint i ella no sabia. 3 quarts a 12 del migdia, anem a buscar una novetat. Va, som-hi. Alba Morena, atenció a aquesta proposta que sona a l'antena de Flashback, que es diu... El...

0: amb Lola Índigo al seu costat, Petitoa. Cançó que no ha parat de pujar setmana rere setmana a la llista de Flashback. 5 minuts i en punt, les 12 del migdia, 5 minuts i deixarem pas en Xavi Dalmau. S'ha encarregat d'acompanyar-vos fins a les 5 en punt de la tarda.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: I jo que m'hi torno a posar demà al matí, a partir de les 7, en una nova edició del Matí, la mare que el va parir d'estiu. Serà l'edició de dimarts. Ja sabeu, amb un munt de premis i repassant els millors moments de la temporada del que donen de si el Matí, la mare que va parir. Ara mateix, Cora, Perduts, tu i jo. Que vagi bé. Fins demà.

0: Aitana. Superestrella, lluint amb llum pròpia. Des de Flashback. Són les 12 i 3 minuts. Fins demà, Jordi Plans. Plegats fins les 5 de la tarda.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Es diu aviat, ara Dràcula, Tame Impala.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: La veu d'una cançó pot ser brutal. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
5: Volarem sobre la por.
4: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
6: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
4: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Taylor Swift.

0: mitjan.
1: Ala, fresca. Des de l'estiu del 25 amb Figa Flowers i ara una col·laboració. De luxe, apuntant el que ha de ser el seu nou àlbum, Karol G, de la maneta, ni més ni menys que en Bruno Mars, és nova. A Flashback, aquesta balada que es diu Still.

0: Aquesta és la petjada, l'empremta que han deixat aquest estiu del 26 als Catarres. Diumenge, sense drama i de cara a la tardor.
1: Tots els dies que vindran.
0: Nova gira per teatres i en petit format. Diumenge, sense drames i ara me acuerdo de ti des de Nexo, l'últim àlbum de Nil Moliner.

Anxiety, la base de la històrica de Gautier per l'èxit de Doge, i ara els tiets a Flashback. Era això.

La producció del francès Àgel, la col·laboració de Solta per Jamaican Bam Bam, una producció que ja a Flashback començava a escalfar motors en plena primavera i que s'ha convertit en un dels números 1 d'aquest estiu. Flashback, només èxits. Tot just ahir arrencava la Lliga pel Barça amb un 0-5 al camp de l'Elx i Sant Tornem, que no ha estat res. Segona jornada de Lliga entre setmana. Aquest dijous, 9 del vespre, i des de l'Spotify Camp Nou, Barça Atlètic de Bilbao. Com sempre, amb el Jordi Plans i tot l'equip del Bar de Barça. Viu-lo una estoneta abans de les 9 del vespre, el Bar de Barça de Flashback, amb el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i Estrella Damm. Dijous, 9:45 de la nit, Barça Atlètic del Bilbao, el Bar de Barça de Flashback. Joan Dausà, Mama Duixa, han protagonitzat un dels èxits de la música del país d'aquest estiu del 26. Papi, posa-la al disc. Veus a les...

0: It's the Fate of Ophelia, la cançó estrella de l'últim àlbum de Taylor Swift, a Flashback, buscant la una en punt del migdia.
1: A Flashback, només èxits a
0: Xavi Dalmau. Clàssic del 70, versió 25, amb Cyril, abans. Clash i Ice Cream, 31

0: La col·laboració del porto-riqueny Elvis Crespo per un dels himnes d'aquest estiu del 26, La Graciosa, el canari Quevedo per obrir una vora.
1: Graciosa, la vida és més sabrosa.
0: Tant que sí. És la 1:04. Els Amics de les Arts, Anna Mena amb Lola Índigo. Banda Neon amb Búhos, Shakira. Alex Warren, Bad Bunny, Daft Punk i Apunet Xirany.
2: Amb Xavi Dalmau.
0: Abans, al costat de la gent, la millor gent del planeta, entre ells, Mama Duixa.

0: totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Nits màgiques. Les nits obertes d'Ordino.
2: Aquest dimecres, darrer concert, Duo Gemel. La soprano Laura Coll i la guitarrista Ekaterina Zaitseva emocionen amb Bel Canto, Ave Maria i Melodies properes. Dimecres 26 a les 9 del vespre, al Jardí de l'Església de la Cortinada.
1: Viu els dimecres en bona companyia. Nits obertes d'Ordino.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: Ràdio Flashback. Andorra 96.0. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. A Ràdio Flashback. I sonen totes.

És un dels duets d'aquest estiu, Anna Mena, Lola Índigo, Petit Toa. I ara celebrem el 20è aniversari dels Amics de les Arts avançant el seu nou àlbum, Segurament t'estimo. No crec que...

Aquesta cançó es convertia en número 1 al passat 2025, un parell d'anys després de ser creada. End of Beginning és l'actor de la sèrie Stranger Things, Joe Keery, amagat sota el nom artístic de Joe a Flashback. Versió 2026 d'un clàssic de l'estiu, Henry Mendes i companyia, Rayos de Sol.

Mediterrani. Like the legend of the Phoenix.

0: Mira que em fa de setmanes que s'ha acabat el Mundial de Futbol i aquesta cançó encara és número 1 arreu.
1: A Flashback, només èxits ja. Xavi Dalmau.
0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai. A Flashback, només èxits. Forma part del paisatge d'aquest estiu a Flashback, aquesta que es diu Michiko. Producció de DJ Goja, les veus de Jason Derulo i Melody. I amb Alex Warren farem cap a les dues.

0: matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
3: Hola, què tal?
0: Backstage.
4: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback.

0: els números 1 de l'estiu arreu d'Europa. Talk to You. És el duet de productors d'Amsterdam, Another, aquesta cançó que s'ha fet viral i que ja és tot un èxit flashback per obrir una hora. Les 2:03, tenim preparada Rihanna i també Rose amb Bruno Mars, Taylor Swift, Els Catarres, David Guetta, Aitana, Alfred García, Teddy Swims... Oh, Quevedo!
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Tenim aigua calenta, el traiem de les seves Canàries. Ni borratxo, Quevedo!

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Aprofitem aquesta pausa per recordar-te que ja tenim aquí la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra la Vella de la Vuelta a Espanya 2026. Demà dimarts 25 d'agost, el Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres andorranes, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de demà, el de muntanya, que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Demà dimarts, aquí i Andorra. Tota la informació a visitandorra.com i consulta les afectacions viàries per demà previstes a mobilitat.ad.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda.
8: Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes.
7: I la llista de Flashback.
8: Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions.
7: La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances.
8: Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

APT. L'èxit de la component de Blackpink Rose amb la col·laboració de Bruno Mars a Flashback. Només èxits. Tenim a punt David Guetta, abans Opalite, Taylor Swift.

Aquesta cançó sona en directe a tots i cadascun dels concerts dels Catarres aquest estiu arreu del país, diumenge, sense drama. A Flashback, Mr. Know-It-All, que és l'últim èxit de Teddy Swims i a punt, Damiano Tavit.

0: amb llum pròpia, Flashback superestrella Aitana, Flashback, només èxits.
1: Vine'm a buscar, sisplau.
0: El Frac García.
1: Vine'm a buscar.

0: El francès Aixel té la sort de tenir dos dels números 1 d'aquest estiu. D'una banda, aquesta cançó que es diu Jamaican Bam Bam, i de l'altra, la seva darrera producció, que també sona Flashback, Moving to the Sun.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: No, vinga, som-hi cap a les 3 de la tarda, a punt amb el Grammy a l'artista revelació del 25, Men I Meet. Amb Olivia Dean. Abans anem a jugar a ping-pong amb Miqui Núñez. Un altre cop a Flashback.

0: Quevedo i la col·laboració del porto-riqueny Elvis Crespo per aquesta cançó que ve de ser dues setmanes consecutives al número 1 de la llista de Flashback. Obrim de vora. Música d'alta temperatura. A les 3 i 5 minuts des de Flashback, d'aquí una estona, la Rosalía, Shakira, Tame Impala, Doctor Prats, Bruno Mars, Harry Styles, Ana Mena, Bolívia, Rodrigo i molts més.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: I a bona número de Dua Lipa. Abans ens quedem amb Fever Dream, que és el segon èxit de Flashback d'Àlex Warren. Bona tarda.

0: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Arrenca el cap de setmana amb Ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses. Flashback. Ginestar. Les coses s'han

Aquí la tenim de nou, la nostra veu més internacional, la Rosalia, la Perla, Flashback, i ara la remescla de Jordi Roca, del Far del Sud, de Sopa de Cabra, Flashback.

Dai, amb la col·laboració de Burna Boy i Shakira, triomfant aquest 26 amb la cançó oficial del Mundial de Futbol. I col·labora Jenny de Blackpink per una icona de l'indie pop mundial que es diu Tame Impala. Dràcula, flashback.

aquesta cançó arrencava el Tour de França des de Barcelona ciutat ja fa unes quantes setmanes. Energia! Doctor Prats a Flashback, només èxits, i a punt d'entrar al rescat del que va ser el primer èxit en solitari de l'ex One Direction Harry Styles. Abans, una més de The Romantic, la creació de Bruno Mars després de 10 anys de silenci. On My Soul, Bruno Mars, a Flashback.

No ha triat mala companya de viatge en Amena pel seu darrer èxit amb Lola Índigo Petitó a Flashback. A punt i preparat el belga Stromae abans Drop Dead a Flashback Olivia Rodrigo.

0: és Sapphire, un dels èxits de l'àlbum Mex Play, que és l'últim àlbum d'Ed Sheeran. Vinga, som-hi, buscant les 4 de la tarda, a punt amb un número 1.
1: A Flashback, només èxits ja. Xavi del
0: Mal. Enorme, de Sebastián Yatra. Abans d'Ion Dishill, Cien Aspiro, a Flashback.

0: Jamaican, bam, bam. I no em fa de setmanes llargues que corre aquesta cançó per aquí del francès Ugel. Una producció a quatre mans amb Solto per obrir una hora d'èxits. Ara que són les 4 i 3 minuts, tenim a punt Taylor Swift.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: I camí de les 5 de la tarda, entre d'altres, amb Lucra, Nil Moliner, Banda Neon amb Búhos, Els Catarres, la nova cançó de Cat's Eye, Sabrina Carpenter, K-Pop Demon Hunters, i ja de fons, L'Estiu Ideal a la Costa Brava amb Cora i Perduts Tu i Jo. Bona tarda.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Flashback. Andorra
4: 96.0.
3: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
5: Vol millorar la seva tarifa?
6: No.
5: Segur?
6: Sí.
5: Sí que la vol millorar.
6: Que no.
3: La trucada del pare que vol saber on ets.
5: On ets?
6: Aquí.
5: Aquí? Aquí on és?
6: Doncs aquí.
5: Ai.
3: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
5: Ei, tio, què fa?
3: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
7: Escolto Flashback!
3: Flashback, l'emissora que sents. Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda. Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes. I la llista de Flashback. Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions. La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances. Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback.
4: Andorra.
8: Andorra.
4: Flashback. 96.0.

Morocha, l'èxit del passat estiu del 25 des de l'Argentina de Lucra. I ara via Regne Unit, una de les novetats d'aquesta setmana. Flashback, ell es diu Chris de Sarandí. Èxit arreu d'Europa per Good Old Days. We could

0: Diumenge sense drama, una filosofia que podem exportar tots els dies de la setmana. Els dilluns, sobretot. Els Catarres.
1: Tots els dies que vindran.
0: A punt de caramel, el seu tercer àlbum, Cat's Eye, aterren de nou a Flashback, que és el seu nou èxit, Animal. You're the...

0: duet de productors d'Amsterdam, Another, que ha convertit aquesta producció en èxit arreu d'Europa aquest estiu. Això es diu Talk to You. Preparades les Handtricks per arribar a les 5. L'Òscar a la millor banda sonora a la butxaca per Golden, K-pop Demon Hunters. Abans, des de Salou, el debut a Flashback d'aquesta jove veu que és a punt d'editar el seu àlbum de debut. Es diu Alba Morena.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Revisant el clàssic dels Manel al Mar. Alba Morena, Flashback.

0: És el so de Shakira al costat de Barnaboy, una cançó que ens ha acompanyat durant tot l'estiu, aquest Dai Dai, la cançó oficial del Mundial. Temacle amb el qual hem decidit engegar una nova hora d'èxits després d'en Xavi Dalmau. Són les 5 i 3 minuts. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a la Ràdio Musical de Catalunya, Flashback. En especial a tota aquella gent que ahir era a Igualada, que va omplir el Parc Central d'Igualada en una nova edició del Vapari Tour, que va ser històrica. Gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos. Només èxits amb Marc Frigola. Una gira que no s'atura, aquest cap de setmana que ve. Dissabte vinent serem a Ripollet. Comencem nova hora amb Bruno Mars i aquesta que es diu I Just Might. Bona tarda.
1: Hey guys, it's Bruno Mars and you're listening to my song I Just Might.

0: Una veu espectacular que corre per Flashback, és Teddy Swims i aquest Lose Control que sona fent camí a un quart de sis de la tarda. Ja saps que el cos s'ha d'entrenar, però la ment també s'entrena. A Codelerna, infants i joves fan gimnàs per la ment, aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. Un mètode únic on cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. A Codelern els prepares pel futur. Informa-te'n a codelern.cat, codelern.cat.
1: Andorra 96.0.
2: Nits màgiques. Les nits obertes d'Ordino.
3: Aquest dimecres, darrer concert, Duo Gemel. La soprano Laura Coll i la guitarrista Ekaterina Zaitseva emocionen amb Bel Canto, Ave Maria i Melodies properes. Dimecres 26 a les 9 del vespre, al Jardí de l'Església de la Cortinada.
2: Viu els dimecres en bona companyia. Nits obertes d'Ordino.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
6: Flashback.
1: Andorra.
6: Flashback.
1: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Arrenca el cap de setmana amb ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió

Artista Flashback, Lola Young i aquest Messi que sona a la ràdio musical de Catalunya. Tenim a punt el so de Marc Ambor amb Belong Together, un altre èxit de la casa. Abans anem a posar una de les cançons que puja més a la llista. Entra al top 10, de fet, UGEL amb nova cançó. Després del Jamaican Bam Bam ens presenta aquesta que ho està petant arreu, Moving to the Sun.

Ja ho heu sentit a la introducció d'aquesta cançó, eh? Èxit Vaparitor, Bebe Rexha i aquest New Religion. Ahir el Vaparitor va fer parada a Igualada. Quina gentada que va omplir el Parc Central. 6 hores de festa, 6 hores de la festa XXL de Flashback. Gràcies a tots i a totes per fer-nos vibrar tant. Elton John, Dua Lipa, tros d'èxit, preparadíssima a Flashback. Cold Heart, abans Taylor Swift, des de la banda sonora de Toy Story 5. I knew it, I knew you.

Èxit flashback, èxit d'aquest estiu entre dues artistes que ho estan petant en solitari i, evidentment, si s'ajunten, doncs encara queda un tamacle més gros. Anna Mena, Lola Índigo, Petitoa. A la Ràdio Musical de Catalunya, de seguida, recuperem un èxit de Jennifer López i Pitbull de l'any 2011. Preparat a flashback, on de flor, abans arriben els Amics de les Arts, també de gira aquest estiu, amb cançons com aquesta. Segurament t'estimo.

J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: So Daniel Moliner, un déjà vu quan sona perquè no para de fer-ho a la ràdio musical de Catalunya. Aquest és Tu Cuerpo en Braille, camí a les 6 de la tarda.
1: A Flashback, només exitja Marc Frigola.
0: I arribarem amb la més nova dels tiets. Aquesta festiu, es diu Era això. Benvinguts. Benvinguts.

És el so d'Ugel al costat de Sol. Amb aquesta proposta hem decidit obrir una nova hora d'èxits a Flashback Jamaican Bam Bam, sonant a la Ràdio Musical de Catalunya. Obrim una nova hora d'èxits, les 6 i 3 minuts. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. De seguida, els Figaflaues, Harry Styles, Karol G, la banda Neon amb Buhos, Lady Gaga, Alfred Garcia i un llarg etcètera d'artistes que han de desfilar per Flashback. També Lil Nas X amb Old Town Road, abans el nou i renovat número 1 de la llista, el signe en Joan Dausà i Mamaduixa. Només èxits amb Marc Frigola. Flashback. Des d'ahir a la nit és la cançó més important de Flashback. Papi, posa-la al disc. Veus a les...

0: Aprofitem aquesta pausa per recordar-te que ja tenim aquí la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra la Vella de la Vuelta a Espanya 2026. Demà dimarts 25 d'agost, el Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres andorranes, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de demà, el de muntanya, que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Demà dimarts, aquí a Andorra. Tota la informació a visitandorra.com i consulta les afectacions viàries per demà previstes a mobilitat.ad.
1: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Andorra. Andorra. 96.0.

0: pendent d'ací fem un nen.
1: El so dels Figaflauas allargant la gira de la calçotada aquest estiu, amb poquetes parades, però rebentant-ho com és habitual. Aquesta és A la fresca, cançó Va per i tur.
0: Tot el dia matat xinxant.
1: Cançó que ens acompanya a tots els bolos d'aquesta gira d'estiu de Flashback. De seguida, Harry Styles en solitari amb Masituós abans, però novetat Flashback. La signen Karol G des del seu darrer treball d'estudi al costat de Bruno Mars, balada espectacular que es diu Still.

La banda Neon al costat dels Búhos, que seran a l'acústica de Figueres aquesta setmana vinent, aquest cap de setmana, el ventilador a Flashback. Fent camí a 6:45 de la tarda, ha començat la temporada, ha començat el va de Barça de Flashback. El Barça va guanyar a l'Elche per 0-5 i ara al Barça li toca jugar contra l'Atlètic Club, que estrena entrenador. Els de Flick buscaran començar amb bon peu, seguir, de fet, amb bon peu, després de guanyar a l'Elche i tornar a aspirar a tot. Atenció, perquè el Barça té uns horaris bastant renots aquests propers dies. El següent partit és aquest dijous, 27 d'agost, a les 9 del vespre, Barça-Atlètic Club de Bilbao. El viureu a Flashback amb en Jordi Plans i amb tot l'equip del Bada Barça, en Víctor García, la Judit García i en Marc Llibre. Per tant, apunteu bé l'agenda. Aquest dijous, 27 d'agost, a les 9 del vespre, el Barça juga contra l'Atlètic Club a casa, amb el patrocini de la Xarxa Fort de Catalunya i d'Estrella Damm. No et perdis el Bada Barça a Flashback. I seguim endavant a la Ràdio Musical de Catalunya. De seguida, Lady Gaga apareix per Art de Màgia, Flashback, Abra Cadabra. Abans, un artista que feia temps que no ens enviava cap proposta, però ja el tornem a tenir aquí. Parlem de Jason Derulo, al costat de Melody, i amb la producció de DJ Goja. Aquesta és una de les de l'estiu, Mi Chico. Yeah.

Durant dues setmanes consecutives ha estat el número 1 de la llista Quevedo, Elvis Crespo, però ahir diumenge van baixar la número 2. En la graciosa la vida es más sabrosa. La graciosa, que ja no és l'èxit més important de Flashback. Seguim endavant en aquesta tarda musical a Catalunya. I arriba el Fred García. Vine'm a buscar.

Un altre artista que va passar per Barcelona, Rey. Buscant el seu marit, Where is my husband, a la Ràdio Musical de Catalunya, 3/4 tocats de 7 del vespre. De seguida arriba Another. Amb una de les de l'estiu, Talk to You, abans Justin Bieber al costat de Nicki Minaj i aquesta que es diu Beauty and a Beat. Your money.

És la pujada més forta de la llista. 9 posicions cap amunt de la 30 a la 21. El so de Nodar al costat de 54 Ultra Talk to You. A la Ràdio Musical de Catalunya, Flashback, arribant pràcticament a les 7 de la tarda. Preparadíssima Taylor Swift amb The Fate of Ophelia. Abans, però, arriba Mamaduixa, pica a la porta de l'estudi, li donem pas amb la millor gent del planeta. Sona Flashback.

0: El matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
3: Hola, què tal?
0: Backstage.
4: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback.
4: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
5: Els sents?
4: Ni un. Han volat tots.
5: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
4: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
0: I el 31 d'agost tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.

0: l'estiu del 26.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Diumenge sense drama, el so dels Catarres a Flashback.
1: Tots els dies que vindran.
0: Les 7 i 3 minuts d'aquesta tarda d'èxits a la Ràdio Musical de Catalunya. Hem decidit començar amb ells, amb els Catarres, aquesta nova hora d'èxits, plegats fins les 9 del vespre i preparadíssim, Benson Boone a Flashback.
2: Amb Marc Frigola.
0: Abans no arribem a les 8, també tenim a 31 Fam, Aitana, a Sopa de Cabra o a Teddy Swims, que ja demana pas, sona de fons, Mr. Know It All. Benvinguts, benvingudes a Flashback. Bona tarda.

0: Amb el cor trencat, eh? Benson Boone i aquest Beautiful Things sonant a la Ràdio Musical de Catalunya. These beautiful things that Martini presenta el Tardeo de Flashback i nosaltres també tenim el cor trencat perquè aquest dissabte no hi haurà Tardeo. Els tenim de vacances, carregant piles per tornar més ganes que mai. El Tardeo tornarà el dissabte 5 de setembre. Fins llavors podeu seguir esperant-lo i gaudint de l'estiu, fer martinis a la platja i preparant-vos per tornar-ho a donar tot el Tardeo. Una pausa d'aquesta setmana i la que ve ja hi tornem. I si us pregunteu què farà l'Andreu Joanola, doncs mira, està de vacances i practicar els seus millors passos de ball que falta li fa. Si voleu venir al Tardeo del 5 de setembre, apunteu-vos, envieu un correu electrònic al tardeodeflashback@flashback.cat. El Tardeo de Flashback, tot junt, @flashback.cat, amb la col·laboració de Martini, Ametller Origen, Ètnia i Casa Cendra. La setmana vinent, el dissabte vinent, tindrem una altra edició del Tardeo de Flashback.
1: Andorra
2: 96.0. Flashback. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: El domini de la bicicleta al país l'encapçala Palarinsal Gran Valira Resorts i des de l'any passat disposa del Bike Wall com a eina principal per al desenvolupament i la formació de BTT. Aquest any presenta la gran novetat, la zona Green Gravity Descent, que connecta la part alta del Bike Park fins a la base i reforça l'oferta pensada tant per a usuaris experts com per a públic familiar i també d'iniciació. Aquesta zona es complementa amb les opcions d'aprenentatge de ciclisme que ofereix l'estació, amb l'escola, els diferents campus d'estiu i el Club Furious, el qual potencia el jove talent de les dues rodes al país. En trobareu detalls al web palarinsal.com.
2: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
4: Ràdio Flashback.
1: Flashback. Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
4: Radio Flashback.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
6: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
7: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
6: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
8: La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
9: Volarem sobre la por.
8: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
10: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
8: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

És Sabrina Carpenter i aquest Espresso a Flashback. De seguida recuperem el so de Disturbed amb el remix de Cyrilly, aquest de Sound of Silence. Abans, uns artistes que aquest dissabte seran a l'Acústica de Figueres. Parlem de la família 31 fam, amb una proposta que es diu així, La Família, Flashback.

Així es diu aquesta cançó d'Aitana, Superestrella, sonant a Flashback, arribant a 8:15 del vespre, i que arriba també Sopa de Cabra, que seran a l'acústica de Figueres. Camins, somnis i promeses.

La producció és de David Guetta, les veus de Teddy Swims i Tones and I, Gone, Gone, Gone, a la ràdio musical de Catalunya, Tamacla, per fer camí a 7:45 del vespre. De seguida, els sons country s'apoderen de la ràdio musical de Catalunya amb Beyoncé, el seu Texas Hold'em, abans Miki Núñez. Aquesta es diu Un altre cop.

Shakira, Burna Boy i una cançó que sembla que té corda per estona. La cançó del Mundial, Dai Dai, que queda enrere, Flashback, arribant a 7:45 del vespre. De seguida, Jay-Z, Alicia Keys amb Empire State of Mind. Abans, Bruno Mars, I Just Might, a Flashback.

0: El que molts de vosaltres esteu fent encara, punyeteros i punyeteres, que esteu de vacances, eh? Nadar una mica, swim, això canten els BTS. A Flashback, 5 minutets i les 8. Arribarem al punt de les 8 amb els tiets i Coti per Coti i la versió 2026 del Rayos de Sol a Flashback.
1: A Flashback, només exitja Marc Frigola.

0: És el so de Nodar. S'han coronat aquest estiu amb aquesta proposta, que està sonant arreu i també ha sonat molt a la temporada d'Eivissa, una gent que tenen una festa que es diu No Art, que ho està petant, i al final amb aquest Talk to You s'han convertit en la pujada més forta de la setmana Flashback. Les 8 i 3 minuts, així de positius, així d'animats, hem engegat la darrera hora que passarem plegats avui a Flashback. De seguida, Kungs, amb This Girl del 2016, abans Nil Moliner.
1: Amb Marc Frigola.
0: Que, per cert, acaba d'anunciar una col·laboració amb Ginestan. Estarem molt pendents perquè té molt bona pinta. Ara, però, ens quedem amb Me Acuerdo de Ti. He cruzado.

0: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
6: David Guetta.

Damiano David, a Flashback, amb aquest Born with a Broken Heart. Passen 5 minutets d'un quart de 9 del vespre. De seguida, Stay Home i els Tiets amb La Platja, on ens agradaria ser. Abans, el so de Taylor Swift demana pas a Flashback amb aquesta que es diu Opalite.

Ens ha tocat la loteria, amb aquesta cançó, el so de na Mena i Lola Índigo a Flashback. Petito a un minutet i dos quarts de nou del vespre. De seguida, Joe Kerry amb End of Beginning. Abans arriba Alex Warren, demana pas a la Ràdio Musical de Catalunya amb aquesta que sona de fons. Fever Dream, benvinguts i benvingudes a Flashback. Bon vespre.

Ugel Solto i aquesta que es diu Jamaican Bam Bam des de l'àlbum del Marsellès que anomena 21. Arribarà Rosalía amb Despechar, arribarà Olivia Rodrigo amb Drop Dead abans, però demana pas Bruno Mars, obrint el seu darrer treball d'estudi després de 10 anys de silenci. The Romantic, aquesta es diu On My Soul, la Flashback.

0: del Sud. El so de Sopa de Cabra amb la remescla de Jordi Roca, que ens serveix per tancar aquest dilluns d'èxits. Hem començat la setmana a Flashback i arribarem al punt de les 9 del vespre amb Quevedo i Elvis Crespo i La Graciosa, un dels èxits de l'estiu.
1: Amb Marc Rigola.
0: Ens escoltem demà a partir de les 5. Que vagi bé.
2: Ella ja, ella ja, ella ja.
3: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
4: Hola, soy Quevedo.
3: Esto es...

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Flashback. La ràdio de l'estiu.

0: pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
1: Volarem sobre la por.
0: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.

0: The common tourist.
1: El turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de tres nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. De dilluns a divendres de 7 a 10 del matí, a Flashback. Flashback. La ràdio de...

0: ràdio musical de Catalunya.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: teves estrelles com si cantessin davant teu. Els beats com si fossin el batec del teu cor. Escolta l'emissió en directe des de la nostra web. Qualsevol semblança amb la d'altres emissores et semblarà una broma. Flashback.cat. Els locutors com si et parlessin a cau d'orella. Els teus èxits com si gairebé els poguessis tocar. El so de Flashback en directe des de la nostra web frega la perfecció. Sent-lo. A flashback.cat. Flashback, el so del Mediterrani.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
1: Els sents?
0: Ni un. Han volat tots.
1: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
0: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
2: I el 31 d'agost tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.

Y...

0: El so que t'entra pels ulls. Flashback.cat.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit. Que tremolaré com el primer dia i quan parli

23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

Paleta, esportiu, vermell gamba, integral o nudista. Sigui quin sigui el teu bronzejat i la teva platja, que soni Flashback. Costa Brava, 100.7, 90.8 i 89.6. Costa Central, 106.1 i 88.2. Costa Daurada, 90.4. Terres de l'Ebre, 89.1. I si les interferències no et deixen sintonitzar-nos com cal, tira del wifi i connecta't a flashback.cat o des de la nostra app. Flashback, el so de l'estiu. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. La ràdio.